0: seguir. Hoy día la información necesita el tamiz periodístico para que llegue a todos de manera objetiva y sobre todo constructiva, y vosotros lo hacéis muy bien. Así que adelante, mucha suerte, mucho éxito y a seguir trabajando.
1: En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
2: Moraval by Fajovi presenta todas las novedades de la prestigiosa marca Roca para este 2026. Moraval by Fajovi es distribuidor oficial autorizado de Roca y te las muestra para ti. Ven a conocerlas. Que no te lo cuenten. Estamos donde siempre. Carretera Elche Crevillente. Te esperamos.
3: Onda Cero Elche.
4: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
5: Hiperver te ofrece en promoción la botella de litro de cerveza Amstel a tan solo 1,29 euros. Y hasta el 9 de septiembre tenemos en promoción la cerveza Alhambra Reserva 1925 lata de 33 centilitros a tan solo 0,95 euros.
6: Descobrim la comunitat amb la Generalitat Valenciana.
7: Cada mes de setembre, la Setmana de Bous d'Algemesí transforma la localitat en l'epicentre taurí de la Comunitat Valenciana. Aquesta festivitat, amb segles de tradició, és famosa per les seues prestigioses novillades, però el seu verdader emblema és la seua singular plaça de bous. A diferència dels cossos permanents, aquesta estructura de fusta es munta i desmunta cada any a la mateixa plaça major d'Algemesí. El recinte posseix una forma rectangular única i s'alça de manera artesanal en només uns dies, utilitzant tècniques tradicionals transmeses de generació en generació. Cada penya local és responsable de construir el seu propi sector de grada, coneguts popularment com cadafals. Aquest esforç col·lectiu crea un ambient vibrant on la passió taurina, la música i la convivència es fusionen. La plaça d'Algemesí és una joia de l'arquitectura efímera i el cor d'una de les fires de novillades més importants del món.
1: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.

0: De Uno Madrid. Onda Cero.
1: Fíjate, es una pieza única, transparente.
2: Bona vesprada. Compareix hasta ahora en el Palau de la Generalitat la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés.
3: Apostem, doncs, per una acadèmia clara en la norma i també pròxima, útil i al servei de la ciutadania.
2: Relleva en el càrrec a Verònica Cantó. Estarem pendents de la seva compareixença. Mentrestant, contar-los que la Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%, segons dades de la patronal Osbec. Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots, apunten, han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a Alacant, una dona txeca de 35 anys, sobre la qual pesava una ordre de detenció emesa per les autoritats del seu país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions o explosius. Està a la presó a l'espera que es resolga el seu lliurament a la República Txeca. Més coses, el 72,8% dels xiquets i adolescents valencians tenen diagnosticada almenys una alteració visual, segons revela el baròmetre de la salut visual impulsat pel Col·legi d'Òptics d'Optometristes de la Comunitat. L'enquesta assenyala que el 40% dels menors són miops, un 32% té astigmatisme i un 9,6% és hipermetrop. Assenyalen que les revisions visuals són fonamentals. I en uns minuts està previst l'anunci per part de l'alcalde d'Alacant i la regidora de festes, Cristina Cutanda, dels noms dels artistes que construiran les fogueres oficials adulta i infantil de 2027.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: mandar a nadie aquí a comprobar de primera mano y escucharnos y ver, ¿no?, todo lo que ha pasado, pues se dedique a verter declaraciones en prensa que pues son directamente mentiras.
1: En Petrer, el Gabinete Psicopedagógico Municipal ha escrito a la Concejalía de Educación, ha impulsado una nueva edición de los talleres prácticos de técnicas y habilidades de estudios dirigidos al alumnado de sexto de primaria, también de primero a cuarto de la ESO. Se ofertan 60 plazas distribuidas en tres grupos diferentes. Patricia Martínez es concejala de Educación en Petrer.
2: Estos talleres de técnicas de estudios se llevarán a cabo desde mitad de octubre aproximadamente hasta final de noviembre y serán aproximadamente de una hora y media los sábados por la mañana. Estos talleres, hacer hincapié en que no se tratan únicamente de estudiar más, sino con estos talleres aprenderán a estudiar mejor y les daremos herramientas que les permitan organizar el tiempo, comprender y sintetizar la información y afrontar así los exámenes con mayor seguridad.
1: En Elda, esta tarde, se va a inaugurar en el barrio La Purísima la Plaza Conchi Gran. Es un espacio que se ha dedicado a la histórica activista vecinal de la localidad. La Plaza Conchi Gran está situada al final de la calle Nueva, frente a la Plaza Joan Miró, en el barrio de La Purísima. La creación de ese espacio ha estado enmarcado en el Plan Integral de Reurbanización y Transformación Urbana del Centro Histórico del municipio del Medio Vinalopó, un plan que ha impulsado el equipo de gobierno en la presente legislatura. Por nuestra parte, esto es todo. Ahora les vamos a dejar con más información, pero en este caso del ámbito de la comunidad. Sigan escuchando Onda Cero.
3: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
4: No renunciar al valencià i enfortir el seu prestigi. Bona vesprada. És la crida, la petició, o podríem dir també l'encàrrec que ha deixat avui la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, en l'acte de la seva presa de possessió en el Palau de la Generalitat. El cap del Consell ha reivindicat que és el valencià una llengua de tots. És el nostre tema de portada, però parlarem també de la calor que torna amb força, amb temperatures altes i anòmales, segons l'EMET. Fins a les 2 contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui oficialment nova presidenta, Maria Àngels Francés, que ha pres possessió del seu càrrec en un acte oficial al qual ha reivindicat un valencià normatiu però pròxim, Ramon Pérez.
5: Com un regal i com un privilegi ha qualificat Francés el càrrec des del qual es compromet ara a defensar una llengua, el valencià, que no pot permetre's perdre el seu lloc al món.
6: No n'hi ha cap altra com la nostra. No hi podem renunciar, perquè reflecteix la nostra manera de mirar, entendre i definir la realitat. Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi? Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels, com una llengua unitària i diversa, pròpia i compartida.
5: Una tasca per a la qual la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua esperà comptar amb el suport de la Generalitat.
6: Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
5: Col·laboració amb la Generalitat que el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit, tot i les discrepàncies expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix a acabar amb este organisme estatutari.
7: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l'acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només divideix.
5: Ja des de l'oposició Compromís avança que es mantindran vigilants en eixa relació entre la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El seu síndic, Joan Baldoví, considera que ni Carlos Mazón ni ara Pérez Llorca

0: han fet res, diu literalment, res pel València.
1: Continuen atacant el valencià a les aules amb la llei Rovira. Continuen atacant el valencià imposant en apunt que no es doblen les pel·lícules. I continuen atacant el valencià quan han tallat la possibilitat de que la pròpia Acadèmia Valenciana de la Llengua dissenyi activitats de promoció de la nostra senya d'identitat.
2: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
3: Parlem ara de l'oratge. Tornen els avisos per calor. Està activa l'alerta groga a la província de València per temperatures de 36 graus. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a estos pròxims dies un episodi molt anòmal.
0: Sí, José Ángel Núñez, que és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat, parla d'un pic càlid notable a partir de demà divendres, en principi fins al dilluns o dimarts, tot i que no es descarta que s'allargue més.
4: No va a ser tan intenso como lo de julio, agosto, pero sí que para ser septiembre pues vamos a tener temperaturas muy altas. Vamos a volver a ver temperaturas de 40 grados o algo más en el interior. No va a haber viento de poniente, van a ser vientos flojos, lo cual quiere decir que no se van a disparar las temperaturas en el litoral, pero 32 a 34 grados con humedad muy alta, con brisas muy flojas, sensación de bochorno tanto de día como de noche, pues van a ser temperaturas significativamente altas para las fechas que estamos.
0: I tot això després d'un agost que ha sigut, segons AEMET, el més càlid des que hi ha registres. És la primera vegada des que es va implantar el pla Meteo Alerta, que en un mateix any s'activa 5 dies l'avís roig per temperatures màximes a la comunitat.
3: La comunitat que ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%, segons dades de la patronal OSBEC.
0: Totes les destinacions han superat el 87% d'ocupació i tots apunten han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. La secretària general d'OSBEC, Núria Montes, insisteix això sí que l'estiu no ha acabat encara.
5: Las reservas confirmadas ya para la primera quincena de septiembre apuntan a que septiembre va a ser seguramente el segundo mes en importancia porque ya alcanzan el 87,4% de media en toda la comunidad y puntos como Benidorm ya prácticamente superan el 91% de ocupación para esta primera quincena de septiembre.
0: Benidorm, precisament, torna a ser el líder en destinacions i el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Quant a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny a l'àrea metropolitana de València.
3: I a menys d'una setmana de l'inici del curs escolar, la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de la província de Castelló, FAMPA Castelló Penya Golosa, ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat, diuen, de començar el curs amb mobilitzacions i serveis mínims, tal com va acabar el curs passat. Castelló, Juanjo Tobar.
6: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
7: Tenim molta certa preocupació de que tornem a el que ha passat. Tenim el dia 12 tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cadres i que se'ls escolte.
6: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
7: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quan passes presentes veis que estan ahí per a veure.
6: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la llei de llibertat educativa i millores en la climatització de les aules.
3: I el ple del Consell ha aprovat avui un decret pel qual s'estenen les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts pel foc de la Vall d'Uixó als municipis afectats pels incendis forestals declarats a Tírig i Segorbe el mes d'agost. En concret, podran accedir a aquestes ajudes Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Segorbe i Gato. Va respecte hi ha un altre incendi, el del Saler a València. L'Ajuntament ha avançat que revisarà els tallafocs de la Devesa per a determinar si són suficients i quines actuacions han d'escometre's per a millorar la seva eficàcia.
0: Ha sigut una de les principals conclusions acordades per unanimitat a la Junta Local de Protecció Civil de Uí, reunida amb caràcter extraordinari per a analitzar l'evolució d'aquest incendi. Juan Carlos Caballeros, el regidor de Prevenció, Extinció d'Incendis i Protecció Civil.
8: Ahora mismo este incendio no se ha dado todavía por extinguido definitivamente, eso tendrá que ser bomberos los que todavía continúan trabajando por la zona en el momento en el que ellos estimen que ya no hay ningún tipo de preocupación porque puede haber alguna reignición o algún toque.

0: Àngels Francés i ha sigut en un acte al Palau de la Generalitat a València. Ella ha reivindicat en el seu discurs un valencià normatiu però pròxim, ha dit també, i ha dit que el valencià no pot permetre's perdre el seu lloc al món. Per a la seva nova tasca, per a eixa presidència de l'AVL, diu que espera comptar amb el suport de la Generalitat, una col·laboració amb la Generalitat que el seu president Juanfran Pérez Llorca ha garantit, tot i que recordem les discrepàncies que ja estaven expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix estos últims anys a acabar amb este organisme estatutari. Des de l'oposició Compromís ha avançat que es mantindran vigilants en eixa relació entre la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui hem parlat també de l'oratge, del temps, perquè tornen els avisos per calor. Està activa, recordem, l'alerta groga a la província de València per temperatures de 36 graus i des de l'AEMET confirmen que estos pròxims dies hi haurà un episodi molt anòmal, amb temperatures molt elevades, fins i tot podrien allargar-se més enllà del dilluns o el dimarts. Avui també hem fet balanç d'ocupació pel que fa a la patronal OSBEC. La Comunitat Valenciana, segons les seues dades, ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%. Uh-huh. També hem parlat d'educació i és que falta poc menys d'una setmana per a que s'iniciï el curs escolar i avui hem posat una ullada a Castelló perquè Fampa Castelló Penyagolosa ha fet balanç un poc del curs passat i també del que es preveu per a este curs i s'han mostrat preocupats davant la possibilitat de començar el curs amb mobilitzacions, que ja saben que va ser així perquè hi ha convocades ja l'11 i 12 de setembre i també pels serveis mínims que puguen haver davant d'eixa vaga de docents que, recordem, està suspesa però no està desconvocada.
1: Mm-hmm. Doncs estos i altres temes d'actualitat els ampliarem aquesta vesprada a la brújula a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez. Gràcies,
0: Núria. Molt bé, fins ara.
1: Fins ara, perquè abordem altres assumptes de l'actualitat també en este espai quan són les 2:33, quasi 34. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya.
1: Parlem ara d'un tema que ha sacsejat el món de l'esport, sobretot del femení. La Federació Espanyola de Futbol, els dèiem, està ultimant un acord per a facilitar a les futbolistes de la selecció que congelen els seus òvuls. És una mesura que busca facilitar que les esportistes no hagin de renunciar a ser mares per la seva carrera professional. Uh-huh. Però és una notícia que han anat celebrant algunes estrelles, però altres l'han criticada, no? Uh-huh. No...
2: Sí, n'hi ha com a llums i sombres també en aquesta notícia, però preguntarem ara a una gran experta, però és que no només és un avanç per a les grans estrelles, ara ne direm algunes, també per a les esportistes més anònimes i no professionals, per exemple, com la valenciana, com Lídia, que és d'ací de València, que entrena a diari, ha estat federada en gimnàsia rítmica, ens ha contat, ha sigut atleta i ara mateixa practica el trail running i té molts reptes esportius per davant. Ella ens ha contat que va decidir preservar la seva fertilitat als 30 anys per diferents assumptes personals i per l'esport i així ha analitzat aquestes llums i aquestes sombres d'una mesura que ella sí que haguera acceptat si l'haguera tingut sobre la taula.
3: Creo que puede ser especialmente útil en el deporte profesional en general, donde los años de mayor rendimiento coinciden principalmente con la etapa fértil de la mujer. Ahora bien, para mí la cuestión fundamental es que esta posibilidad, desde mi punto de vista, debe plantearse siempre desde la libertad de cada mujer. Preservar la fertilidad no debería convertirse en un mensaje, o explícito o implícito, de que una deportista tiene que retrasar su maternidad para continuar con su carrera. O sea, del mismo modo que se facilita la opción de preservar, creo que también deberían haber políticas de apoyo necesario para aquellas deportistas que quieran ser madre antes del, por ejemplo, de los 30 años o durante la carrera profesional. Para mí lo importante es que cada mujer pueda decidir sobre su maternidad con libertad.
1: Mm-hmm. Doncs en qui anem a parlar?
2: Sí, aquest és el testimoni de Lídia, un dels molts casos sobre els que se podria aplicar aquesta nova notícia, però anem a conèixer aquesta part més experta amb la doctora Juana Crespo, especialista en fertilitat de València, de l'equip Juana Crespo. Juana, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: Bueno, primer lloc, com valora aquesta mesura com a especialista?
4: A veure, mira, el gran problema que estem tenint en l'actualitat és precisament l'edat de la dona. Entonces, tenim dos maneres d'abordar-lo, des del punt de vista mèdic i des del punt de vista reproductiu. O sea, l'etapa de millor òvuls, l'etapa de millor úter, l'etapa més fèrtil, són els 20 anys, dels 20 als 25. Lamentablement, entre els 20 i els 25, en este moment, hasta socialment se mire mal a la gent que decideix embarassar-se jove. O sea,

0: mire com, tan jove no és el que toca. Uh-huh. Però no ningú sap el gran problema que ens dona l'envelliment. Clar, l'esportista d'élite, però l'esportista d'élite, l'opositora, la que té que fer carreres, les metgesses que tenim carreres hiperllargues, les enginyeres, les... O sea, lamentablement els millors òvuls els tirem a una edat en què no els gastem. Entonces hi ha un refrán que, a més, és ben fàcil. Qui guarda quan té, menja quan vol. La societat està fent que es comencéssim a tindre fills a partir dels 35 anys. A partir dels 35 anys hem gastat los dels 20, los dels 25 i los dels 30. Entonces, me pareix la federació abanderar i, d'alguna manera, fer visible algo que els metges de reproducció estem parlant, el retras de la maternitat. La llibertat per a decidir quan volem ser mare té que estar en estos moments en la mà de cada una de nosaltres. Llibertat si volem ser mares jovens i llibertat si volem, abans de ser mares, complir la nostra vida professional o del tipus que siga. Però fer visible el que podem guardar a una edat on tenim bon material me pareix una gran bandera i, des de luego, i sobretot, per a educar la nostra societat.
1: Perquè potser no hi ha suficient informació, no sé què pensa, perquè, clar... Saps?
0: No, hi ha informació, però tot el món pensa. A veure, ma mare se va embarassar en 40 anys, jo també, però ta mare era el quart. Cada embaràs vas a ahorrar un any d'òvuls. No envellix igual una dona que tinga dos o tres fills que una que no n'hi té cap. Tots pensem, com les nostres mares se van embarassar i van tindre fills, hasta ma abuela està als 45 anys. No, teta, no, no juguem en la mateixa, en el mateix partit. Entonces, informació la n'hi ha, però tot el món als 30 anys està mirant cap a una altra banda i no està pensant que als 40 voldrà ser mare. I no saps la faena que tenim treballar en òvuls de baixa qualitat i de 40 anys. No vos podeu imaginar el que patís. O sigui, jo crec que la reproducció assistida està tan demonitzada perquè, precisament, com mos ve la gent molt tard i en molt mals casos, mos toca fer-les patir.
1: Ja.
2: Sí, perquè no sé si, Juana, més en lo social, podríem dir, en l'esport femení d'èlit, encara existís aquesta certa por, no?, que un embaràs puga perjudicar-te la carrera, no?, des del punt de vista d'un mèdic.
0: Que passa que te pare, d'alguna manera, te pare el moment en el que tu estàs físicament, o sigui, al final, els deberes, un embaràs, al final, és un esforç pel teu cos en una direcció. El teu úter és el que necessita la sang, els millors aports teus tenen que ser pel nou, pel xiquet, pel que estàs criant. O sigui, d'alguna manera, efectivament, competeix un embaràs en necessita la millor musculació, el millor braç, els millors salts. O sigui, d'alguna manera, un embaràs als 23 anys en una deportista d'élite te fan retrasar la teua carrera 6 o 7 mesos, que pot ser no siga definitiu, perquè tu tens una fractura de genoll i pares 6 mesos, me seguixes, però sí que és de veres que un embaràs en aquests moments físicament, quan tu necessites donar el 150%, no és el moment en què físicament estàs millor, tens que frenar, parar i ser incubadora per a que el teu fill creixca en les millors condicions. O sigui, lamentablement, en aquests moments, quan tu estàs embarassada de 6 mesos, fer esport d'impacte no és el moment, ni ha que divorciar-lo. I entonces tens dues maneres de divorciar-les. Frenes conjunturalment la teua carrera esportiva 6 mesos, doncs a partir del tercer mes jo ja sé que tinc una fístula de sang i de cuidados que és el meu fill. I quan parisc me pose en marxa una altra volta, i això és una decisió. I l'altra decisió és, bueno, jo ara no me puc permetre en esta competició brutal que tinc per estar en el top, no me puc permetre una lesió, entre comilles, no és una lesió, però és una parada.

0: no me puc permetre això 6 mesos, vaig a fer, me'n vaig a un especialista i que me diga, mira, Juana, jo en estos moments no és el millor moment, vull que me digues com me veus per embarassar-me d'ací 5 anys. Doncs pues mira, anem a guardar, ara tens 24 anys, o 28, o 20, los, per baix de 30 seria lo ideal. Per què? Pues perquè és molt fàcil embarassar òvuls per baix de 30 anys. Anem a guardar els òvuls i mira, tens un úter en retro, o tens regles molt doloroses, també irà malament l'úter perquè patís molt. Mira, anem a... I a més, no tens regles per cada... l'estrès.
1: Exacte, és que ens quedem en sense temps, una... Juana. Exacte, sense... En cada cas, pues, el que hi ha que fer és anar als especialistes, així és.
0: Claro, especialista perquè a més, depenent de qui eres tu, per exemple, els deportistes d'elite, n'hi ha vegades que la regla se'n va. Uh-huh. Per què? Perquè el cos entén que necessita tota l'energia per als músculs i la falta de regla farà que les ovulacions se inhibisquen i la qualitat ovular tu tens que tindre-ho present.
1: Exacte.
0: Vull dir-te que anar a algú que te dona un bon consell.
1: Doncs Juana Crespo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins una pròxima ocasió.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos estar, per fer visible un problema que tenim nosaltres. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Bona tarda.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: Y suena música en este dijous, en esta sintonía, la de Onda Cero, en Comunitat Valenciana, en la Onda, porque les bones costums nos han de perdre. Y inician temporada, no podía faltar els dijous de música. De música per contar-los tot allò que passa al nostre territori, concerts, i avui més especial perquè estem de celebració. Un anyet complix d'ací uns dies el Roig Arena i les xifres són impressionants. Però primer vaig a saludar al qui m'acompanya de la mà en aquesta secció i bàsicament és l'ànima, perquè vaig a Javi Mendigatxa, company, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña, com estàs? Bona vesprada. Mira, precisament d'això t'anava a parlar. Tu te'n recordes quina va ser l'entrevista que vam fer, la primera entrevista de la temporada l'any passat?

0: de musical.
1: Sí, va a ser de música y van a hablar del espectáculo de Nino Bravo.
0: Nino Bravo,
1: claro,
0: sí.
1: Que era el que suposava el tret d'eixida oficial per al nou recinte de la nostra comunitat, com tu dies, el Roig Arena. Un recinte que per als valencians es donava l'oportunitat de no desaparèixer del mapa, que era el que ens passava fins ara en els grans concerts dels recintes coberts al nostre país. A més, apareixien moltes expectatives i jo crec que les expectatives s'han cobert i de quina manera, I un any després estem parlant que podem presumir en la nostra comunitat de comptar amb el millor recinte per a gaudir de les grans gires a cobert al nostre país. Per això mateix jo crec que començar la temporada celebrant un any de tants bons moments viscuts per centenars de milers, perquè són moltíssimes, moltíssimes, podríem dir, com dia, centenars de milers, no, un milió i mig de persones, més d'un milió i mig han passat ja per el Roig Arena. Jo crec que parlar de tot el que ha passat en aquest any que ja porta de esdeveniments, de concerts i de moltes altres esdeveniments que hem celebrat, és la millor manera de començar la temporada, no?
0: Així que sí.
1: Què sembla si saluden a Víctor Sendra, que és el director general del Roig Arena? Víctor, bona vesprada, benvingut a Onda Cero.
0: Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: I enhorabona, perquè quin any més perfecte, així tot bé,
2: Bueno, enhorabona no espera Víctor Sendra, enhorabona és... primer, abans que res, evidentment per a la figura que ha fet això possible, que és Juan Roig, en el que va creure, va apostar en donar-li a València algo que tenia que anar molt allà en el que és la part del legat que ell està treballant i com està apostant. Al final, Roig Arena és un element, una plataforma que el que fa també és, evidentment, ajudar moltíssim al València Bàsquet com a club, el vot que es pega en conjunt entre València Bàsquet i el Roig Arena, que és la casa del València Bàsquet. Però a més n'hi ha una amplitud molt gran, que és el que estàs explicant ara, no? de com l'abarca molt més aquesta quantitat de gent o la societat que pot arribar a disfrutar d'un recinte com este.
0: Si fem balanç, Víctor, qui anava a dir fa un any, no?, que 1,5 milions de visitants xafarien el Roig Arena, més de 300 esdeveniments, vos ho creuríeu a dia d'avui?
2: Bueno, nosaltres treballàvem des de la humilitat eixa, no? I el intentar aprendre, sobretot l'objectiu era arrencar bé, o sigui, fer les coses bé, arrencar bé, aprendre moltíssim, aprendre ràpidament de les coses que poden eixir bé, eixir mal, corregir-les, les que eixien bé, potenciar-les, i ahir, més allà de la xifra, que clar, evidentment no veiem el milió i mig, nosaltres l'objectiu recordem que era un milió en un any, un milió de persones passant en un any, i el milió pràcticament l'havien aconseguit en 6 mesos. Entonces, més allà de lo que és el dato del milió i mig, lo que sí que està molt reforçant és aquest equip que ha sigut el que ha fet possible tot això, aquest esforç que s'ha treballat, sobretot molt bé els processos, molt bé la manera, en el model, implantar un model que per nosaltres és clau, que és el model de qualitat total, però fet en un altre sector, en una altra indústria, en un altre entorn, en el qual n'hi ha que saber aplicar molt bé perquè la gent es doni compte que si no venem concerts o no venem partits o no venem, si el que venem són experiències, no? Entonces, l'experiència la genera les persones, la genera els equips, la genera pues, el tracte a la gent i això és el que fa al final, que ese milió i mig, pues, abans ja fet, que vinguin així. Deixa'm jo i mig pensar que n'hi ha, pues, evidentment, en la part del bàsquet, que és importantíssima, aquestes 15.000 persones abonades que recurrentment estan venint, té un gran pes, però pensar que quasi un milió, al voltant d'un milió de persones, que ja no són tan recurrents perquè són, depèn del estil que siga o el tipus de música que siga, i vosaltres que sabeu molt d'això també podeu confirmar-ho, siga diferent, també té molta força i molta potència.
1: Víctor, tu recordes quines eren les sensacions que tenies fa un any quan estava a punt de començar tot el que era la part de música del recinte?
2: Bueno, es que parles d'un any, Javi, parece que siga, para mí han pasado con su cuore. Un any molt intenso. Sí que recorde, perquè són moments únics que vius en la vida. Jo una cosa que recorde molt és, de veres, era sabien que entràvem en un nou món, entràvem en un nou projecte, algo que tenim una responsabilitat molt gran, ens sentim molt responsables tot l'equip, que per això jo l'equip el poso moltíssim en valor, perquè sabien que era més allà de lo que és l'edifici o el recinte en si, no? Era què anava a passar ahí dins, és a dir, i com representava lo que era la nostra ciutat, la nostra comunitat, inclús està bé a nivell país, i l'altre també, pues, qui estava darrere, no? Roig Arena, ho diu tot, és a dir, ese apellido, pues, també tens aquesta responsabilitat de que està fent algo molt gran per tots, i nosaltres volíem... Jo l'equip recordo molts moments d'això, evidentment, de nervis, però una il·lusió grandíssima, i, bueno, pues es veu que han corregut moltíssim perquè això sigui possible.
1: I nosaltres parlem amb molts promotors de música en aquest espai, i tot el món diu el mateix, és el millor recinte del nostre país per a fer música a cobert. Que, a més,

0: del que diuen al nostre país, també sembla que ja s'estan assabentant d'això fora les nostres fronteres. Quina responsabilitat, no? I que orgull també.
1: Bueno, pues es que es orgullo. Lo poder saber no es... Vosotros pueden contar ahora cosas, lo pueden decir. Yo creo que lo importante es que lo que más satisfecho estén también es que la gente es la que está reconociendo. Entonces, cuando tú ves que la gente... No sé, yo tengo que decir, este mes de agosto en un concert de heavy metal y veus a gente que tapa ahora y dient, ostras, qué guay tú te ingresó para disfrutarlo, que venim així, que estem fresquets en el calor que estava fent, que tenim els asseos que estan nets, que tenim la restauració. Nosaltres treballem això, entonces, com dius tu, és una responsabilitat perquè volem fer-ho bé, no n'hi ha cap dubte, corregir el que fem mal i sobretot sapiguem que això està bé, perquè mos han tancat un poc, no nosaltres en este món, per fer les coses bé, però els dones compte ara que van contactant amb tu i van cridant i van un poc també interessant-se molt de com estem fent les coses i l'equip on treballa, i això també és un reconeixement encobert que n'hi ha per part, tu has dit, els promotors, per part d'altres recintes que estan venint, per part de la gent quan el diu això. Entonces, crec que l'important no és el que uno diu de lo que està venint, l'important és el que els demés realment estan veient o estan dient. Sempre dient que tenim molta millora i escoltem sobretot per corregir el que no estem fent bé.
2: El reconeixement de la gent, de moltíssima gent que heu fet els somnis realitat, perquè hem tingut a Quevedo en primícia, hem tingut a Aitana durant molts dies, crec que la ciutat on més concerts ha fet, hem tingut la despedida de Sabina, un Hans Zimmer que tenia les entrades esgotades des de feia mesos, Rod Stewart, Disney on Ice, el bàsquet, o sigui, heu fet els somnis realitat de moltíssima gent, Víctor.
0: La final del Mundial,
2: clar, és que són tantes fites que seria impossible nomenar-les a totes. Tu en quines te quedaries també o quines destacaries també?
1: No vull quedar-me ninguna perquè totes han tingut el seu treball, totes han tingut la seva dosi d'implicació. Jo torno a dir, des de l'equip de contingut, en tot l'equip de contingut, la producció, la part de comunicació, la part de vamos, tots és un equip. Entonces crec que és més, estàs ara dient noms d'artistes i crec que també hem votat un altre pas que nosaltres no m'ho creiem al principi, no anirà, no? Perquè no estan entre recintes i això no ho valoraran. I és, per exemple, el vot de la gastronomia, no? És a dir, jo ara estic recordant artistes que has nombrat que acabaven el concert i de forma amagant, entre cometes, perquè no ho sabia, o l'endemà, venien perquè volien provar la gastronomia del Rocharena, volien provar fer les paelles de Poble Nou, en Miguel Martí. Però, clar, tot això també és un poc el canvi que es dona a lo que és aquesta experiència en el conjunt, no només en una part que és musical, sinó tenir que pensar que això és un...
2: L'experiència completa.
0: Però com dius, sempre es pot millorar i vosaltres, de fet, heu millorat el so encara més. O sigui, ara veu, heu fet una inversió important per a que el so siga perfecte. Ja era gran, era molt important i ara ja és brutal.
1: Sí, el so és de bo, però quan tu tens que nosaltres hem pogut escoltar un poc, no? De dir quines coses ens valoren molt positivament, quines coses ens diuen que podem millorar i sempre que n'hi hagi raó, treballarem i si és factible millorar-les. I bueno, en això posa el nostre model, en escoltar al jefe que diem nosaltres, a la gent que ve així, i poder corregir. Sabem que és una cosa imprescindible perquè al final vens a escoltar música, ja teníem una part molt ben coberta, que era l'aïllament per a la societat, no evitar molèsties, però la part interna volíem millorar-ho, que creiem que podíem millorar-ho. Entonces, ahí també és una part important quan tu veus que una companyia molt gran també, internacional, número un mundial, també aposta per este recinte, no? Per dir, ahí estan passant coses importants i jo vull apostar per estar ahí. I això, pues, com dius tu, pues en este món és en la indústria superimportant.
2: Jo crec que això és la imatge que s'anirà sobretot projectant, ja es projecta a nivell internacional, però s'acabarà d'assentar, no? De cara al futur. M'imagino que els reptes estan per davant, Víctor. Quins podríem dir que són?
1: Bueno, un poc la reflexió que estàvem fent així és, anem a partir, encara que sigui un poc molt autocrític, no? En alguna ocasió nosaltres diem que ha sigut l'any zero. Un any zero és l'any en el qual arranques, anem pegant vots, anem pegant escalons, comencem en un contingut, anem evolucionant-lo, anem fent, per exemple, per nosaltres era importantíssim el club, la part del València Bàsquet era la part que volíem arrencar en unes garanties també de fer les coses bé, ajudar en tot el que puguem a que el club tirar cap avant. També és un orgull impressionant poder dir que el primer any que s'inaugura el Rocharena, el de Munters guanya una lliga, es fa una temporada històrica, s'ha aconseguit una Final Four,
0: sí,
1: un moment emblemàtic. Bueno, això, jo crec que és un tema, la unió, la simbiosi de dos germans que estem tan units, el poder reforçar uno, reforça l'altre, l'altre reforça uno, això pues està. En quant a reptes, pues en zero era ese i ara és anar afiançant el que tenim. Estem satisfets perquè estem veient no només els números que tenim a fecha d'avui aconseguir, no? En l'aniversari, si amb altres

0: una predicció, i que es va poder entrevore un poc el calendari que n'hi ha i tot el que falta per anunciar. El que està dient d'aquest calendari cap avant és que ho acaba de dir Javi, que la indústria, els promotors i tot el que és la, el món corporatiu, tot el món està apostant per a vindre així a fer coses, i això pues és el que tenim, no? Si en parles un poc més críticament, pues volem seguir creixent en la part internacional, concerts, amb estat ja clavant concerts internacionals, i estem treballant per a que puguen apostar en vindre més encara. Estem treballant molt en aquesta diversitat que hem dit antes de tipus de vent, perquè volem que sigui molt transgeneracional, que vinguin gent major, que vinguin gent jove, que vinguin tot tipus, perquè al final això té que ser per disfrutar de tot el món. I aquest mes de milió de persones que ha vingut en la part d'entreteniment pur i dur i corporatiu, pues, evidentment mos fa tindre molta força.
1: Doncs, Víctor, només ens queda tornar a insistir en eixes felicitats pel primer aniversari a tot l'equip que forma part del Roig Arena, a tot l'univers Mercadona, com sabem, amb aquest model de qualitat total. I només augurem que el pròxim any siga la meitat de lo bo que ha sigut enguany, que segur que ho serà, per molts més èxits.
0: Bueno, pues moltes gràcies i això, lo important és, com estem dient ara, que tots ens sentim orgullosos. Crec que en este cas, torno a repetir, pues Juan Roig va apostar per fer esta infraestructura i ahí també posa en valor també la gent que va participar en fer-la, estudios, que evidentment tindre un arquitecte és quan t'entren en moments que tens que després operar-lo, gestionar un recinte així, tens que tindre-lo, però es va creure en això i a partir d'ahí, pues lo que tenim que fer nosaltres és una gestió, que la gent estiga molt contenta en aquesta gestió, la valore, però la valore en fets, no en paraules, sinó que repetís que siguis quien apostant i vinguin, i sobretot que la societat estigui orgullosa.
2: Víctor, enhorabona i moltes gràcies.
1: Adéu.
0: A vosaltres.
1: Adéu. Fins prompte. Adéu.
2: Què et sembla si ens acomiadem en l'home que va omplir amb de 9.000 persones, que es diu Ràpid i Pronte, el Roig Arena,
1: en Quevedo? La pista, Sí, jo anava a dir-te, Javi, si tu et mullaves amb la teua experiència preferida durant tot l'any. Jo em quedaria amb les paelles de Poblenou, que són meravelloses, i amb un dels concerts que em va fascinar, que crec que va ser... És que estic ahí, pues, entre Aitana i el de Sabina, perquè els dos es vaig disfrutar molt i en versions molt diferents, però a mi aquests dos me quedaria jo.
2: Jo per treball he anat a molts, la veritat. Sí. Vaig flipar a Namaya, perquè va ser increïble, i em quedé en un moment que va ser màgic, que va ser quan el cantant de James, que era el grup en el que hem començat l'entrevista, va baixar al públic. I va estar per tot el públic del Roig Arena, va recórrer tot el públic, tot el recinte del Roig Arena cantant. Va ser brutal, va ser brutal aquest moment.
1: Que guai. Doncs aquestes experiències són les que ens esperen un anyet més al Roig Arena, en l'any 0, com deia Víctor, ara per l'any 1, després d'haver aconseguit moltíssimes coses, i com deia Víctor, ve a sentir-nos ben orgullosos del que tenim a la terreta, que és part de tots. Gràcies, company. Fins prompte. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3. Para resumir el día, pleno monográfico sobre el asalto a la frontera de Ceuta sigue a esta hora, empezó a las 9, ya van 6 horas. El presidente Sánchez mantiene la versión de que el gobierno no dispone de ningún informe, de ningún organismo alertando del asalto, ni tampoco de pruebas que demuestren que Marruecos está detrás, de momento. En su turno de réplica, muchas flores para lo bien que lo ha hecho su gobierno en Ceuta.
6: Ceuta necesita prudencia, sentido común, templanza, un gobierno valiente, un gobierno que plante cara a los poderosos y que proteja y sirva a la gente. Y creo sinceramente, después de lo escuchado, que ese gobierno, pues somos nosotros.
4: El líder de la oposición no se ha creído nada, le ha pedido que dimita, o por incompetente o por cómplice, porque lo sabía, lo tapó y lo sigue tapando. Ha ironizado en la réplica Núñez Feijóo con que el único socio leal de Sánchez es Marruecos y le ha dado algunas ideas sobre lo que él hubiese hecho.
7: Me dice usted qué habría hecho yo, no irme de vacaciones, cesar al ministro de Interior por incompetente y por mentiroso, no dejar en ridículo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al CNI y al Ministerio de Defensa. Por supuesto, acompañar al rey a Ceuta y no reprocharle que no ha ido a Ceuta porque sigue sus instrucciones. Y por supuesto, señorías, no broncearme en ninguna playa.
4: Se ha quedado solo el presidente, todos los grupos menos el suyo le han reprochado de una o de otra forma la gestión de esta crisis y su posición complaciente con Marruecos. Sumar y los demás socios del Ejecutivo

0: xinesos i àrabs. Tots ells la van escollir per ser escenari de les seves aventures. I és poc d'estranyar, la ciutat emmurellada presumeix de ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Situada en una elevació rocosa, com una fortalesa vigilant, el municipi, abraçat pels seus murs i rodejat per muntanyes, està coronat pel seu castell. Reconegut com una de les fortificacions més imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades ací al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del Neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major, un univers ple d'art tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dues portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del juí final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673, les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vall Ivana en símbol d'agraïment, després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.
1: Estamos en la segunda hora de Por Fin, son las 4:10, las 3:10 en Canarias. Lo he dicho al comenzar a las 3, visto el panorama en tierra, va a ser muy interesante, la conversación que vamos a mantener con Begoña Avila, una española, una ingeniera jefe de sistemas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y participante en la futura misión Mundos Habitables. Está buscando un planeta rocoso que tenga agua y que no sea demasiado caliente. Yo no sé si eso es fácil o difícil. Nos habla desde el Centro Espacial Kennedy en tan solo un momento. Pero antes, esta sintonía seguro que le suena de la pasada temporada, porque una semana más vamos a hablar de esos intentos que tienen o que se hacen para engañarnos directamente. A mí no me la cuelas, es una sección que desmonta los bulos, las mentiras y las medias verdades que podemos encontrar en redes sociales y que se difunden a la velocidad del rayo hoy en día, ya lo saben lo fácil que es. Hoy ha sido una mañana intensa, lo hemos contado aquí en Onda Cero, marcada por las explicaciones sobre la crisis de Ceuta que ha dado el presidente del gobierno Pedro Sánchez desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y es ahí ¿dónde vamos a empezar hoy la sección con Blanca Lara?
2: ¿Qué tal, Jaime?
1: Buenas tardes.
2: Pues muy bien. Jaime, el lunes escuchábamos, lo hemos venido escuchando una y otra vez al presidente señalar a redes vinculadas a Rusia, Israel y a una internacional ultraderechista como parte de la expansión de bulos sobre Ceuta, especialmente después del 30 y el 31 de julio. Hoy, sin embargo, desde la Cámara Baja ha modificado ese mensaje.
3: Pero a día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
2: Así que a esta hora no podemos afirmar cuál es el origen exacto de esos mensajes. Lo que sí hemos hecho es rastrear otros contenidos que también han circulado estos días por redes. Falsas ofertas de trabajo que se movieron y que alimentaron la desinformación en esos días.
1: Por ejemplo, fotografías de jóvenes sonrientes, ofertas de trabajo aparentemente fáciles y mensajes que prometen una

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Crònica econòmica avui en portada amb les últimes dades turístiques de l'estiu a casa nostra i amb elles, clar, la tornada a la rutina també per al món empresarial i econòmic. Les cambres de comerç valencianes demanen a les institucions que garantisquen el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I de l'àmbit judicial, el tancament esta mateixa vesprada de la fase d'instrucció del cas de corrupció a Sud, que confirma la imputació, d'entre altres, del vicealcalde de Rita Barberà o del mateix cunyat de l'exalcaldessa de València amb el PP. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Primer, avui dijous, és l'economia. La comunitat ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana de fora el 93%. Són dades que ofereix la patronal hotelera valenciana OSBEC, Núria Moreno.
2: Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots apunten han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. La secretària general d'OSBEC, Núria Montes, insisteix, això sí, que l'estiu no ha acabat encara.
3: Les reserves confirmades ja per la primera quinzena de setembre apunten a que setembre va ser segurament el segon mes en importància perquè ja alcancen el 87,4% de media en tota la comunitat i puntos com Benidorm ja pràcticament superen el 91%. De ocupació per a esta primera quinzena de setembre.
2: Benidorm, que torna a ser líder en destins i el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Pel que fa a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny en l'àrea metropolitana de València.
1: Les cambres de comerç valencianes han obert avui el nou curs econòmic, podríem dir, amb el seu tradicional acte institucional al Palmar, a València, al qual han defensat la importància d'assegurar el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Aprofitem això i ens fixem avui dijous en la tornada a la rutina, clar, econòmica i empresarial, per exemple, als polígons industrials. Verònica Bosch és la presidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Verònica, bona vesprada.
4: Hola, buena vesprada, una matización. Ahora soy ya vicepresidenta, ya cedí el testigo hace unos meses.
1: Saps què passa, Verònica, que tenim encara el càrrec de presidenta,
4: sí,
1: perquè
4: claro.
1: Tu vas ser una de les cares més reconegudes de la Dana
4: sí,
1: i
4: sí,
1: de la reconstrucció.
4: Sí.
1: Et pregunto si et sembla primer per això, Verònica, perquè estem parlant del vostre cas concret, del de Paiporta. Com va la recuperació després de la Dana als polígons? Perquè estem a punt de complir ja 2 anys de la barrancada.
4: Sí.
1: Com va la situació?
4: Pues mira, nosotros es un poco desigual. La gente ha reemprendido la actividad económica, pero sí que nos falta lo que son las cosas de reconstrucción, de alcantarillado, de todo eso que hay que reponer. Y hemos recibido ya para la reconstrucción del Ministerio de Política Territorial, recibimos una subvención muy grande para Paiporta, 201 millones, de esos 20 millones eran para nuestros polígonos. Ahora nos falta la licitación y la ejecución. Y queremos que sea lo antes posible, que se coordine lo antes posible y que salga todo muy bien. También tenemos, nos han ayudado de los fondos FEDER, para
1: sí.
4: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, nos han dado también 9 millones de euros para ejecutar un puente que nos va a venir muy bien para el polígono industrial de La Mina, para conectar mejor el pueblo con el polígono y las entradas y salidas de ese polígono, que en algún momento eran complicadas. Y eso nos va a venir también muy bien.
1: Y a coordinación, Verónica, y a coordinación entre las instituciones implicadas en la reconstrucción.
4: Pues eso es lo que pedimos nosotros, rapidez y coordinación. Ojalá. Nosotros estamos en muy buena sintonía con todas las administraciones. Recibimos y hablamos con todo el mundo. Con el ayuntamiento tenemos muy buena sintonía. Pero echamos de menos a veces entre administraciones la coordinación. Sí, esa es la verdad.
1: I més enllà de la Dana, quines diries que són, ara que estem en setembre, com mencionàvem, quines diries que són les necessitats de polígons industrials com els vostres, de Paiporta? Podríem dir que teniu una grandària mitjana, no? Ja tirant fins i tot a gran. Quins serien els deures de cara a este nou curs que poseu a les institucions?

0: Pues mira, nosotros ahora ya estamos intentando que nuestros polígonos sean más competitivos y más modernos, modernizarlos, aprovechar la reconstrucción para hacer eso. Entonces, desde la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta, nos queremos convertir en entidad de gestión y modernización. Que nuestros polígonos tengan de todo, estén bien dotados, tengan servicios, que los trabajadores tengan de todo, guarderías y cosas así. Y que funcione todo lo mejor posible para estar en el siglo XXI, pero bien.
1: Volia preguntar-te també per una qüestió concreta, Verònica, per el de la mobilitat. En el vostre cas concret esteu a més ubicats a l'àrea metropolitana de València, que sí. Sabem totes i tots que el trànsit està cada vegada més pitjor pels vehicles, pels camions, en el cas concret dels polígons. Tenim suficientment preparats els nostres polígons a nivell d'infraestructures?
0: Pues eso es un reto, conseguir más aparcamientos, conseguir... digamos que el carril bici, que es bueno para desplazarse, a su vez no entorpezca la entrada de camiones, a su vez las zonas verdes y la coordinación. Hemos pedido también que los autobuses se pasen por los polígonos y entonces eso es una reivindicación constante.
1: Estem ara en setembre, Verònica, es nota ja la reactivació de l'activitat per ahir, encara que això de tancar per estiu jo crec que és cada vegada més una excepció, no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Hay algunas empresas que sí que cierran, pero se sigue viendo actividad, hombre, no como antiguamente, digamos, pero sí, yo creo que las empresas muy grandes no cierran, no se lo pueden permitir, y otras, pues sí, las más pequeñas yo creo que sí, que cierran.
1: Doncs així és com comença este nou curs econòmic i empresarial. Verònica Bosch, que és la vicepresidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Gràcies, Verònica, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Vale, muchas gracias a vosotros por seguir prestando atención a Paiporta.
1: I també de l'economia, atenció a això, perquè els operadors comercials estan oferint als nostres arrossers, els arrossers valencians, els estan oferint els primers preus d'esta campanya i, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, aixòs preus suposarien un enfonsament del 30% respecte a la campanya passada. Estimen, de fet, una pèrdua d'uns 20 cèntims per cada quilo que es ven. José Pascual Fortea és el responsable d'Arròs d'Ava.
2: Esto nos implica cultivar a pérdidas, cosa que es ilegal, que nos compren el arroz por debajo del coste de producción. Y al mismo tiempo, de cada año que viene, veríamos campos abandonados provocando la decadencia de un parque natural tan apreciado por todos. Y que nosotros mismos, los agricultores, hemos mantenido en este estado hasta la fecha.
1: Són ara mateix les 7:27 de la vesprada. Ha conclòs precisament esta vesprada la instrucció judicial del Casasud de corrupció política a l'Ajuntament de València amb el PP de Rita Barberà i finalment hauran de seure a la banqueta dels acusats i sotmetre's a juí càrrecs com ara, per exemple, l'exvicealcalde de la ciutat, Alfonso Grau, o el cunyat de Rita Barberà, l'advocat José María Corbín. També es manté l'acusació contra Rafael Rubio, en este cas exsubdelegat del govern central amb el Partit Socialista, encara que el gruix de la macrocausa judicial està relacionat amb, això sí, amb el Partit Popular. S'investiga concretament si el consistori de la capital valenciana va cobrar comissions en forma de diners o de regals en procediments d'adjudicació d'obra pública amb Rita Barberà a l'alcaldia. És notícia judicial d'esta mateixa vesprada. Multitudinàries van ser les concentracions per Ceuta d'ara fa exactament 24 hores multitudinàries a la comunitat. Avui la Federació Valenciana de Municipis i Províncies agraeix als ajuntaments que secundaren esta convocatòria. Només a València, per exemple, es van reunir 50.000 persones, segons el consistori, una xifra, això sí, que la delegació del govern central rebaixa a 25.000. Paqui Bartual, presidenta de la Federació del PP.
3: Entendemos que el municipalismo es cercanía, es convivencia y también solidaridad. Y ayer, por encima de diferencias políticas, muchas plazas valencianas lanzaron un mismo mensaje de cariño y apoyo.
1: La Federació de Mares i Pares d'Alumnes, FAMPA Castelló Penyagolosa, ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat de començar el pròxim curs escolar, recordem, la pròxima setmana, començar-lo amb mobilitzacions per part del professorat i serveis mínims, que és tal com va acabar, recordem, precisament el curs passat. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
4: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
5: Tenim molta certa preocupació de que tornem a lo que ha passat. Tenim el dia 12 tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cabers i que se s'escolte.
4: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
5: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quan passes per centres vells, que estan ahí per a veure.
4: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la Llei de Llibertat Educativa i millores en la climatització de les aules.
1: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui oficialment nova presidenta. És Maria Àngels Francés, que ha pres possessió del seu càrrec en un acte oficial al qual ha reivindicat un valencià normatiu però pròxim. Es compromet ara a defensar una llengua, la nostra, que no pot permetre's perdre el seu lloc al món.
6: No n'hi ha cap altra com la nostra. No hi podem renunciar perquè reflecteix la nostra manera de mirar, entendre i definir la realitat. Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi? Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels com una llengua unitària i diversa, pròpia i compartida.
1: Una tasca per a la qual la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua espera comptar amb el suport del govern valencià, col·laboració amb la Generalitat que el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit, tot i les discrepàncies expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix a acabar amb este organisme estatutari.
7: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l'acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa a tots només divideix.
1: Obrim ara pàgina de successos perquè la policia ha trobat esta vesprada, és també notícia d'última hora, ha trobat esta vesprada a Tarragona restes òssies del bebè, els pares del qual, que són de Castelló, van ser detinguts ahir a València després que el iaio denunciara que la mare els havia telefonat per a dir-los que havia mort el bebè i que l'havien soterrat directament. Els Mossos d'Esquadra concretament estan ara mateix escorcollant la vivenda a Tarragona, a la qual van trobar també vora una trentena de gossos desnodrits i en condicions de manca d'higiene. La parella detinguda, els pares del bebè, insistim, han passat ja a disposició judicial. La Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a la Marina Alta, una dona de la República Txeca sobre la qual pesava una petició internacional de detenció emesa per les autoritats d'aquell país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions i explosius. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: La detenció se ha producido cuando los agentes de la Guàrdia Civil de Pedreguer han acudido para mediar en una discusión tras un accidente de tráfico entre un hombre y una mujer, ambos extranjeros. Tras descartar que hubiera agresiones y tras revisar la documentación que solicitaron a la mujer, comprobaron que pesaba sobre ella la requisitoria de extradición. De esta forma fue detenida y puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión hasta que se concrete esa extradición a su país, República Checa. También sobre el varón constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero que los agentes han comunicado a la autoridad judicial competente.
1: La policia local de València ha detingut un home per agredir la seva parella i impedir-li fugir de casa. Els fets van succeir la passada matinada quan la víctima va aconseguir enviar missatges d'auxili a una amiga, que és qui va acabar donant la veu d'alarma al cos municipal. La víctima afirmava estar vivint-ho amb terror i suplicava que la tragueren de la casa. L'agressor ha quedat arrestat per un delicte de maltractament a l'àmbit familiar. I 15 segons apenas per a un apunt cultural important, perquè Pedro Espadero i Sergio Gómez tornaran a plantar les fogueres oficials de l'any que ve a Alacant, les fogueres de l'any 2027 que tornaran a ser d'Espadero i de Gómez. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
9: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: No sé si tirem per això de Ron Gurley al València o per on tirem avui.
9: Sí, perquè avui ha sigut el dia en què Ron Gurley ha donat les explicacions sobre el mercat que ha fet el València. El CEO esportiu de l'equip de Mestalla ha insistit una vegada més que Carlos Corberán va a acabar la temporada.
10: La situación del entrenador es que tiene todo el apoyo del consejo, de la propiedad y mío también. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, de los fundamentos de esta política que requieren de estabilidad y confianza. Y obviamente la continuidad es un aspecto clave en este proceso. Ha sido, sin duda cabe, un inicio complicado de temporada, pero creemos firmemente en que vamos a revertir la situación.
9: Además, no voy a hablar del objetivo de Europa, ya di que no van a intentar fichar un davanter el último día de mercado, les milongues de Ron Gurley. Al Villarreal, Foy será quasi baixa segura per als propers partits. Víctor Fran, bona vesprada.
11: Què tal? Bona vesprada. I és que el central argentino ha treballat aquest matí amb la resta del grup i Tofa indica que serà

0: ha sigut un bon mercat de fitxatges que cal deixar temps i que, per tant, al final el treball donarà els seus fruits i que no cal deixar-se portar pels tres primers partits de la pretemporada. I ha parlat també d'una de les coses de les quals s'han comentat molt durant aquest estiu. Quin és realment l'objectiu del València? Respon Ron Gurley.
1: El objetivo del entrenador, de los jugadores, como ya han dicho, es clarísimo. Y es el mismo objetivo transmitido directamente por el presidente. Es el objetivo de todos. El objetivo es avanzar, mejorar, seguir. El año pasado acabamos novenos, nos quedamos a las puertas de Europa. Seguimos con el mismo objetivo. El proyecto es mejorar, avanzar. Así que hay que ver cómo llegamos a finales de año. Vamos a ir paso a paso, mejoremos la situación respecto del año anterior y juzguemos cuál es la situación del equipo cuando lleguemos a final de temporada.
0: Ha dit també que no va dimitir i ha recalcat una altra vegada la importància d'arribar al nou Mestalla per als ingressos i per a poder ampliar el nivell de l'equip després d'aquesta temporada i la vinent, quan comença ja el València al nou estadi. A més, en l'àmbit esportiu, l'equip ha treballat este matí preparant el partit del diumenge que ve davant del Futbol Club Barcelona, amb l'absència de Luis Rioja en l'entrenament a falta de 3 dies per al partit. Continua treballant amb el grup Mafeo, recordem que va ser baixa en el partit del passat cap de setmana davant el Deportivo de la Coruña. I el Llevant, per la seva banda, també continua treballant de cara al partit contra el Màlaga del cap de setmana. Ho ha fet avui a la ciutat esportiva de Buñol, ja sense la presència de Carlos Álvarez, una vegada anunciada ahir la seva venda a l'Amèrica de Mèxic.
2: Gràcies, Víctor. Les milongues de Ron Gurley. El Villarreal Foyt serà quasi baixa segura per als propers partits. Víctor Fan, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Buena vesprada. El Villarreal, que ha treballat aquest matí en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, continuen des de Íñigo Pérez preparant el partit del proper dissabte davant del Deportivo de la Coruña. Amb la quasi segura baixa de Juan Foyt, el futbolista argentí que va acabar en molèsties davant del Deportivo a la vez. Aquest passa cap de setmana, que no ha treballat en tota la setmana, tot fa indicar que no serà el dissabte i haurà que veure, sembla complicat, que puga estar el proper dimarts en Alemanya per a jugar en Champions davant del Borussia de Dortmund. A banda de la possible baixa de Foyt, s'esperen canvis i no pocs en els propers partits, ja que el Villarreal comença ara una seguidilla de partits realment important, perquè van a ser 5 partits en els propers 15 dies, entre ells també, evidentment, i ser partit de Lliga de Campions. Futbolistes, com és el cas d'Àlex Freeman, de Pau Navarro, podrien tindre l'oportunitat aquest proper cap de setmana. Serà la tornada a casa d'un futbolista de la Pedrera, com és el cas de Carlos Romero, qui torna després de la seva sessió de 2 temporades en el Real Club Deportivo Español. El futbolista, en il·lusió de jugar de nou en el Estadi de la Ceràmica.
4: Sí, tengo muchísimas ganas, ¿no?, de volver a jugar aquí. Me ha tocado jugar 3 partidos fuera, no he podido aún sentir lo que es jugar aquí, pero bueno, como te digo, muchas ganas, muchísimas ganas de que llegue el partido, de volver a sentir a la afición, de jugar en casa y de poder ganar ya. Sabemos el calendario que tocaba, este año va a ser así, vamos a tener partido cada 3 días, creo que tenemos una plantilla amplia, tenemos plantilla de sobra para repartir minutos y la plantilla está preparada más que de sobra.
3: I per la seva banda, en el Club Deportivo Castellón se segueix preparant el partit d'aquest proper cap de setmana davant l'Albacete en l'Estadi Municipal de Castalia, on els blanc i negres tractaran de buscar una victòria per a continuar al capdavant de la taula en la segona divisió. Cap de setmana on podrien tindre els primers minuts els últims fitxatges en arribar en aquest mercat estival, com és el cas del colombià Orozco i de l'italià, el veterà central Cecherini.
2: Gràcies, Víctor. A l'Elx queda una fitxa lliure. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Al Elche le queda una ficha libre tras el cierre del mercado y en el tintero se ha quedado la llegada de un portero y de un delantero, aunque con esta demarcación, la del 9, el director general Pedro Sinuca dijo que están satisfechos, que están contentos, que el Elche ha hecho un gran mercado. El Elche podría acudir a ese mercado de jugadores libres que rescindieron su contrato con su respectivo club antes del 1 de septiembre a las 12 de la noche, pero no es algo que esté confirmado. El equipo franjiverde hoy ha tenido jornada de descanso, mañana volverá al trabajo a las órdenes de Martín Anselmi. El Elche juega el lunes a las 9 y media en el Martínez Valero contra la Real Sociedad, buscando ya la primera victoria de la temporada el conjunto ilicitano. Hoy ha tocado hacer balance del mercado en Elda, con el Club Deportivo Eldense, que ha cerrado casi 20 operaciones en su regreso a segunda división, casi nada. El director deportivo Víctor Lafuente dice que la plantilla está compensada, que están contentos, no se pone nota, pero eso sí, admite que le hubiese gustado dar salida a algún futbolista como Borja Calvo o Marcos Bustillo, que no cuentan del todo para Claudio Barragán, pero con los que no se ha podido llegar a una solución.
6: La verdad que estamos